0: T'agradaria una vida plena de colors i fragàncies? A Can Juanito Vives te podem ajudar. Arriba l'estiu i els jardins ja floreixen. Visita'ns i descobreix l'àmplia selecció de flors i plantes que te podem oferir per transformar el teu jardí o terrassa en un oasis de bellesa. T'esperam a Can Juanito Vives, carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6, Son Ferriol. Obrim tots els dies de la setmana. Can Juanito Vives, sembrant futurs des de 1910.
1: ¿Qué te parecería tener asesoramiento legal por menos de lo que te cuesta tu plataforma de serie favorita? Nace CV Legal, un servicio jurídico 24 horas disponible incluido en una única cuota que podrás pagar con tu factura de fibra, móvil, tele o alarma. Bienvenidos.
2: Más info en fitbui.com.
3: fitbuiradio.com. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Biniali està de fira. No te perdis tot el que t'ofereix els dies 6 i 7 de juny. Dissabte dia 6, a partir de les 10 del matí, taller de pintar baldufes, actuació musical i animació infantil i a partir de les 7 del capvespre, tardeo. I el diumenge dia 7, paradetes, xaranga, ludoteca, pintacares i molt més. Aquest proper cap de setmana, Biniali, el meravellós llogaret de Sencelles, està de fira. No te la perdis.
1: Somos auténticos. Somos Fitwi Radio.
2: This is for all of the sad girls living lonely in their own.

0: Biniali està de fira. No te perdis tot el que t'ofereix els dies 6 i 7 de juny. Dissabte dia 6, a partir de les 10 del matí, taller de pintar baldufes, actuació musical i animació infantil i a partir de les 7 del capvespre, tardeo. I el diumenge dia 7, paradetes, xaranga, ludoteca, pintacares i molt més. Aquest proper cap de setmana, Biniali, el meravellós llogaret de Sencelles, està de fira. No te la perdis.
1: Llévanos contigo. Descárgate nuestra app
2: y escucha Fit We Radio allí donde vayas.
1: Allí donde vayas.
2: FitWeRadio.com.

0: Biniali està de fira. No te perdis tot el que t'ofereix els dies 6 i 7 de juny. Dissabte dia 6, a partir de les 10 del matí, taller de pintar baldufes, actuació musical i animació infantil i a partir de les 7 del capvespre, tardeo. I el diumenge dia 7, paradetes, xaranga, ludoteca, pintacares i molt més. Aquest proper cap de setmana, Biniali, el meravellós llogaret de Sencelles, està de fira. No te la perdis.
1: Fitwi Radio, Fitwi Radio.
2: La mejor combinación
1: de éxitos dance pop.

0: Biniali està de fira. No te perdis tot el que t'ofereix els dies 6 i 7 de juny. Dissabte dia 6, a partir de les 10 del matí, taller de pintar baldufes, actuació musical i animació infantil i a partir de les 7 del capvespre, tardeo. I el diumenge dia 7, paradetes, xaranga, ludoteca, pintacares i molt més. Aquest proper cap de setmana, Biniali, el meravellós llogaret de Sencelles, està de fira. No te la perdis.
1: Fitwi Radio. Sintoniza la diferencia.

0: Vinyali està de fira. No te perdis tot el que t'ofereix els dies 6 i 7 de juny. Dissabte dia 6, a partir de les 10 del matí, taller de pintar baldufes, actuació musical i animació infantil i a partir de les 7 del capvespre, tardeo. I el diumenge dia 7, paradetes, xaranga, ludoteca, pintacares i molt més. Aquest proper cap de setmana, Vinyali, el meravellós llogaret de Sencelles, està de fira. No te la perdis.
1: Radio.com

0: Biniali està de fira. No te perdis tot el que t'ofereix els dies 6 i 7 de juny. Dissabte dia 6, a partir de les 10 del matí, taller de pintar baldufes, actuació musical i animació infantil i a partir de les 7 del capvespre, tardeo. I el diumenge dia 7, paradetes, xaranga, ludoteca, pintacares i molt més. Aquest proper cap de setmana, Biniali, el meravellós llogaret de Sencelles, està de fira. No te la perdis.
1: Fitwi Radio.
2: Estamos cerca de ti.